0: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la C58 i a cua des de Montcada d'entrada a Barcelona cap al nus de la Trinitat per un accident que talla dos carrils. Afectada també la C33 en el mateix punt. Lentitud a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. I cua a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
0: Almenys 15 morts al sud del Líban les últimes hores després de nous atacs d'Israel. L'exèrcit israelià manté que continuarà una operació que continua marcant en la lluita contra Hezbollah. L'alto el foc a tots els fronts està inclòs en l'acord, recordem, entre els Estats Units i l'Iran, que finalment no reprendran avui a Suïssa les negociacions. Pedro Sánchez deixa per primer cop la porta oberta a un avançament electoral que vincula el resultat de la tramitació dels pressupostos. En tot cas, des de la Moncloa es puntualitza que es tractaria d'avançar els comicis previstos al juliol de l'any que ve, només uns mesos. Pedro Sánchez, que ha tornat a defensar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, coincidint amb el dia que s'han filtrat els àudios de la seva declaració davant del jutge. Unes declaracions on defensa la seva innocència i nega haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i haver cobrat comissions. Cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament escolar als centres educatius públics i concertats de Catalunya, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Són dades de la Conselleria d'Educació, que revela que la meitat dels casos es detecten a l'ESO. Des del 2015 s'han dictat 11 sentències i només 4 han acabat en condemna. Un dia en el que acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre la setmana que ve. Arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i també famílies d'arreu del país, que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Controlats els incendis d'Alfarràs i Talavera, els bombers alerten de l'alt risc per la combinació d'altes temperatures, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. El Meteocat preveu una onada de calor entre diumenge i dimarts i es demana extremar les precaucions. Avui s'estrena Viva, la pel·lícula amb què Aina Clotet va triomfar al Festival de Cannes, i també Dreams, una denúncia sobre la política migratòria de l'administració Trump. Dos títols que miraran de competir als cinemes amb Toy Story 5 a les pantalles des de dimecres. També avui passaran pel sonar el grup català Annie in the Hall, el japonès d'Ito Manabe o el britànic Skepta. Ahir els Cabaret Voltaire, Boys Noise i Daniel Avery van marcar la primera nit del Festival de Música Electrònica, que per primer cop ha ajuntat els concerts en un sol espai.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'avança a la final de la Lliga CB en derrotar el València per 112-113 a la pròrroga. Ara el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Demà, segon partit de la sèrie a València. En futbol sala, el Barça guanya el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per 6-1 i posa el 2-0 al play-off. Dilluns, primer match ball per aixecar el títol. Jugats aquesta matinada al Mundial de Futbol, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. Jugats ahir, Suïssa 4, Bòsnia 1 i Txèquia 1, Sud-àfrica 1.
0: I ens queda el titular del temps. Sol amb només alguns núvols passatgers al Pirineu i l'Empordà, que a mig matí ja s'hauran dissipat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte d'ahir, amb valors entre 30-35 graus, i arribaran fàcilment als 38 a Ponent i al Pla de Lleida. Tarda amb algunes nuvolades, sobretot a l'Alt Pirineu.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ja tenim amb nosaltres des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, el Ferran Aràniga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident actiu al nucli de la Trinitat, a la C58, que en direcció Barcelona, en sentit sud, encara talla fins a 2 carrils de circulació provocant 3 quilòmetres d'aturades. Tot plegat ens deixa retencions en tot aquest vessant Besòs, força a col·lapse també per la B20, en tot el nucli de la Trinitat, també en tot el tram de Santa Coloma de Gramenet, retencions a la C33 des de Montcada i Reixac, la C58, també en aquest cas des de Ripollet. Al Vallès tenim retencions intermitents per la C58 ja des de Sant Quirze, també la P7 en direcció Tarragona, en sentit sud, entre Mollet del Vallès i Barberà, però també tenim lentitud per la C59 en direcció Barcelona des de Caldes de Montbui. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins lluny. Bon cap de setmana, Ferran. I
1: igualment, que vagi molt bé.
0: Gràcies. El que hem de viure no esborris, que no és fixi... Doncs ja tenim la informació de l'estat de les carreteres, molta precaució, molta paciència, que és el que ens diu el Ferran Aràndiga. I ara sí, ara ja arrenquem el nostre dia a dia fins a les 13 hores, fins a la 1. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. A todos los que estáis diciendo cositas ya a través del WhatsApp de la radio. Es que vamos, nosotros lo ponemos en activo ya. Y esto empieza a coger ya mensajes y más mensajes. Y a mí me encanta, lo sabéis, me encanta. Me encanta que me acompañéis, me encanta acompañaros. Y venga, que anem a saludar. Tenim per aquí, venga. Aquí está, per aquí, aquí está. La Quimeta. Bon dia, Quimeta. Ella ens diu bon dia, María. Tenemos por aquí, a ver a quién más. Tenemos por aquí a Mario. Buenos días, Mario. Buenos días, Javi. Buenos días, Pastora. Buenos días, Pepi. Buenos días, José Francisco. Buenos días, Maribel. Buenos días, Nico. Buenos días, Marieta. Buenos días, David. Buenos días, Ana. Buenos días, Juan Antonio. Bienvenidos a todos, a los que estáis currando, a los que no, que es viernes. Hoy San Viernes, el día que más os gusta a la mayoría. A mí me da igual, sinceramente, ¿para qué te voy a engañar? Claro, es que mi día de fiesta es el domingo, ¿no? El séptimo descanso, ¿no? Pues yo descanso el domingo. Bueno, eso de descansar es un decir, ¿eh? Es un decir, porque ¿quién descansa? El día que uno tiene fiesta, yo creo que no descansamos, ¿eh? No. Eso sí, desconectamos un poco de todo. ¡Venga, som-hi! Bon dia a tots! Bon...

0: Sì?
1: Yo.
2: La cambierà la vaina, bavani un dia que passa tronco, va Irma, passa, ti pilla tu.
3: I ara és el moment de recordar-te que el restaurant El Badiu acaba d'inaugurar les seves terrasses com cada estiu. Aquestes terrasses per anar a dinar o a sopar a partir de les 13 hores fins a les 22. I ja saps que El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb aquells tocs propis de la cuina catalana que cuiden altament la nostra gastronomia. Vés a gaudir de les terrasses del restaurant El Badiu a l'Hotel Badalona Tower, a l'Avinguda Navarra número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. El restaurant El Badiu, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Pots reservar trucant al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant El Badiu.
4: A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant.
3: Y si lo que quieres, que tú vives por esta zona y lo que quieres es pues tener un parking, oye, pues no lo tienes nada mal, ¿eh? El parking del Hotel Badalona Towers ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Llama al 93-184-79-00 y nada, y pregunta por los precios porque son los más competitivos de la zona. Abonos mensuales y también estacionamiento por horas, ya lo sabes. Parking del Hotel Badalona Tower. Puedes acercarte al mismo hotel para hacer, no sé, para informarte o llamar al 93-184-7900. Parking del Hotel Badalona Tower.

Tenim felicitació d'aniversari. Rebem un missatge que ens diu així. Diu: bon dia, sóc el Jordi, el net de la Isabel. Estic treballant... I ens diu: estic treballant a cap del doctor Barraquer de Sant Adrià del Besòs i avui és l'aniversari d'una companya molt especial de la feina, que també està treballant aquest matí. Volia desitjar-li que tingui un molt bon dia, que és el seu dia. Li podries posar la cançó d'Oques Grasses, Molta Tralla, que és el seu grup preferit? Gràcies. Doncs clar que sí. No sé com es diu ella. Li he preguntat i no m'ha dit res. No sé. No sabem com es diu, però és una companya del Jordi que està treballant al CAP Barraquer de Sant Adrià del Besòs, que estan... Vinga, que em diu el seu nom. Em diu el seu nom. Es diu Mercè. Doncs Mercè, el Jordi et desitja que tinguis un bon dia. Encara que sigui treballant, estàs en bona companyia, eh? Molt bona companyia. Doncs per molts anys nosaltres també et desitgem que tinguis un gran dia i que, encara que estigueu aquí en el curro, escoltant bona música, el dia passarà volant. Molta tralla, d'Oques Grasses, petonets per al Jordi i petonets per la Mercè. Mercè, per molts anys.

A la Dolors, de la Dolors, que ens diu: hola Maria, em pots posar Sonríele de Daddy Yankee? Una abraçada i bon cap de setmana, guapíssima. Doncs igualment per tu, Dolors, aquí tens Sonríele, que tinguis un gran dia, preciosa, i bon cap de setmana, clar.

0: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tursal. AMB Bus Metropolità.
1: Los hombres y de las naciones.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com Israel desafia els Estats Units i el seu acord amb l'Iran amb l'atac més sanguinari dels últims dies contra el Líban. Hi ha 18 morts a la banda libanesa i 4 més dins de l'exèrcit d'Israel. Unes baixes per les quals el govern de Netanyahu reclama venjança. També us hem parlat de l'aclariment que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet aquest migdia. Diu que la segona causa que ha obert avui mateix en el cas Begoña Gómez no afecta la dona de Pedro Sánchez. A primera hora, Peinado havia comunicat l'obertura d'aquesta nova peça per prevaricació i frau en un escrit molt ambigu on no concretava que només atribueix aquests delictes a un col·laborador de Begoña Gómez i no a ella mateixa. I ens hem fixat també en el final del curs més convuls dels últims anys a les escoles catalanes. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària marxen ja de vacances fins al dia 8 de setembre. Mestres i professors adverteixen que no donen per tancat el conflicte amb el govern i que al setembre hi tornaran. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir a aquesta hora, Joan Bota?
2: Doncs tenim una topada important entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president nord-americà sobre la primera ministra italiana, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena d'Itàlia, on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una fotografia al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
3: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
2: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana, tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat molt bona sintonia i compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria. Cada vegada tenen més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment a la guerra a l'Orient Mitjà. Permetre el teletreball en situacions com les vacances escolars, l'estiu o emergències és la proposta que recull la guia que avui ha donat a conèixer la Generalitat i que posa d'exemple la companyia Bricodepot, que permet el teletreball dues setmanes abans o dues setmanes després de les vacances amb l'objectiu de permetre conciliar feina i cura dels infants. El document ho recomana a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. El conseller d'Empresa assegura que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
4: Estem generant un mercat molt diferent i, per tant, això que avui presentem és molt important. Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
2: I habitualment al Catalunya migdia, els divendres, a aquesta hora a les 3 us parlem de l'estat del trànsit. Avui ho fem amb doble motiu, perquè a més de ser divendres, hi ha moltíssima gent que avui ja marxa de Pont de Sant Joan.
0: Però Sant Joan és dimecres.
2: És un pont, un aqueducte i combinat amb una mica de parapent per arribar-hi.
0: Hi ha afortunats que avui agafen festa fins dijous.
2: Es compta que en aquesta operació sortida hi haurà més de 600.000 persones que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, és una de les importants de l'any. Sapiguem com comença aquesta operació de sortida d'aquests afortunats. Equip Viari, Maru García.
5: Bona tarda. Doncs alguns es trobaran en retencions destacables, perquè a l'AP7 hi ha aturats de Mollet del Vallès fins a Barberà en sentit sud per un accident de fa estona. Els vehicles són al voral, però és que a l'altra banda hi ha hagut fa pocs minuts una altra topada i hi ha una llarga cua entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en direcció Girona. Per tant, vehicles completament aturats en tots dos sentits. Afecta també això de retruc la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona. Cues també destacables a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i les dues rondes de Barcelona també força complicades. La ronda a dalt amb cua en un tram llarg de Cornellà a Roquetes, sentit Besòs, i d'Esplugues a Cornellà a direcció Llobregat, perquè hi ha un accident a la B20 a l'altura del Prat. La ronda litoral també amb una llarga retenció des de Mercabarna fins a Barceloneta en sentit Besòs. I el transport públic, dues incidències provoquen retards de 20 minuts a les línies R1 i R2 Sud de Rodalies.

0: Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Soy María José Salvador y estoy aquí para recordaros que todos los sábados de 20 a 22 horas a través de la sintonía de Radio Pomar podemos llenarnos juntos de radio.
1: Llénate de radio con María José Salvador.
2: I per aquí tinc un nou missatge del meu estimat amic Enric des de Mataró. I em diu, bona nit, amic Manel, sóc amb tu. Mira, anant cap a casa, a Mataró, vaig veure dues nenes fent una coreografia d'un ball d'una cançó que està molt de moda ara actualment. La veritat, ho van fer molt bé, jeje. Anaven una mica de vampireses, la cançó que et proposo...

Bé, i a continuació ens arriba una petició musical del meu amic estimat Pau d'Alella, Los Rebeldes, Carlos Segarra, Mediterrani. Una abraçada, germanet, bona nit i bona hora.